Hola, al particular escenari d'aquest suplement cultural que compta amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi van a pujar dos propostes de les arts escèniques. Per una part, els presentarem la sisena edició de la mostra de teatre amateur d'Alcoi, Teatram, que alçarà el teló el diumenge 4 d'octubre i presenta quatre obres. Es representaran entre el Principal i el Calderón en quatre funcions previstes entre octubre i desembre. Elisa Guillem, regidora de Cultura, i Adolfo Mataix, coordinador de Teatram, els donaran més detalls sobre aquesta proposta.

0: Idea Tram 2026, que està a punt d'alçar el teló, serà el 4 d'octubre, però en aquesta edició, la sisena, hi ha algunes novetats. Jo no us desvele molt més, perquè vull que siguin les persones que m'acompanyen en aquest estudi de Ràdio Alcoi les que els ho conten. Elisa Guillem, regidora de Cultura, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé, molt bé.
0: I també Adolfo Mataix, coordinador de Teatram, bon dia.
2: Bon dia a tots.
0: Adolfo, sisena edició.
2: Sí.
0: Que ràpid passa el temps, no?
2: Sí, a pressa, a pressa, a pressa. I, bueno, i estem ahí i estem amb molta il·lusió, altra volta.
0: Mm-hmm. Perquè Teatram, Elisa, d'alguna manera ja s'ha consolidat i la gent cada vegada ho coneix més i volen acudir a aquesta mostra de teatre amateur.
1: Bueno, jo, en primer lloc, el que vull és fer és donar gràcies, evidentment, a l'equip de Cultura i, sobretot, a Adolfo, perquè així darrere hi ha un fainon espectacular. Recordem que el Teatram naix fa 6 anys, però naix en veritat fa 7, quan es va proposar a través d'aquest Consell de Cultura, no? I bueno, la importància també d'aquests espais participatius en els que les diferents associacions duen les seves propostes, i naix una proposta tan important i tan sòlida i tan gran com és el Teatram, precisament, no? A través d'aquesta comissió d'arts escèniques que es va proposar i que, bueno, i que s'ha vist, està demostrant-se dia a dia de que és una proposta magnífica i és una proposta amb una acollida espectacular. I sí, hem crescut moltíssim, més de 140 diria bé, no? O per ahí,
2: 182
1: obres que s'han presentat en guany, l'any passat, perdó. O sigui, cada any es presenta més gent de tot l'estat espanyol. Sí. Així, vull dir, el Teatram, tornem a ser ese bressol cultural, ese bressol de les arts escèniques, ese bressol de... Bueno, som un punt de referència ja a nivell nacional, no sols dins de València. Som un referent en ese teatre amateur, que de amateur en té poc, també vos ho diem, perquè, bueno, Adolfo s'ha espolsat un faenon impressionant, perquè, o sigui, jo li dono les gràcies perquè de veritat que este senyor és absolutament incansable i res, i després d'aquesta primera tria que va fer Adolfo, la veritat és que després ens va costar moltíssim, perquè és que, bueno, es diu amateur perquè es diu amateur, però la veritat és que ens va costar molt triar perquè tenia tota una qualitat, però ja no només a nivell d'actors i actrius, és que la posada en escena també és impressionant. De fet, enguany n'hi ha dos que se'n van directament al Calderón perquè no cabien en el principal, perquè la posada en escena, la quantitat de gent que n'hi ha, és que és molt professional. Jo crec que la tria és molt bona. Jo crec que ara Adolfo mos contarà millor, no? Però jo torno a donar-li les gràcies perquè de veritat que la feina és impressionant. Crec que és un projecte que va néixer i que s'ha quedat i que ha vingut per a quedar-se i que li haurà molts anys, evidentment. Crec que demostra que la cultura en Alcoi bueno, és un dels motors econòmics i no deixaré de dir-ho mai perquè és que és la veritat. Es demostra que bueno, dins de l'ampli ventall que té tota la cultura, dins de tota la gent que es dedica en les diferents disciplines, des dels diferents i també des de l'espai amateur fins a l'espai més professional, el coi té cabuda per a tota aquesta gent. I a més, ho torno a dir, som referent nacional. Ojo, que es diu Pronte. Per tant, jo li estem d'enhorabona i des d'ací convidar a tot el món a que vinga, perquè a més les entrades són molt econòmiques i és una oportunitat de gaudir de coses espectaculars. Tenim aquestes 4 obres que jo crec que Adolfo us conta millor.
0: Això és el que anava a dir, 180 propostes, sols havíeu de triar 4. Què és el que podrem veure, Adolfo?
2: Bueno, pues jo primer que res també vull dir que jo treballo molt a gust perquè l'equip de l'Ajuntament, des de començant per Elisa i tots,

0: estan ahí darrere, que sé que m'apoyen. Això és fonamental. Bé, les obres que veurem ha costat moltíssim i vull recalcar-ho, perquè n'han tingut que triar 4, però no haurem pogut triar 20, vull dir que de la mateixa categoria, diguem. I efectivament són unes obres que estan molt ben muntades, que estan molt ben arropades en escenografia i en tot, i que, bueno, i que mos ha costat dur-les, eh? O sigui, han hagut algunes que ha costat, però que al final estan així. O sigui, ells també tenien molta il·lusió per vindre. Mm-hmm. Molta il·lusió per vindre. Perquè hi ha que entendre que es preguntem teatre amateur. Jo, parlant d'aquestes obres, l'única diferència que veig, n'hi ha moltes diferències, però jo, per mi, la més principal és que els actors no cobren. I per això ho diem amateur, no? Però la veritat és que és gent que té molta experiència en teatre i que fan coses...
1: I una qualitat impressionant, sí. És que és impressionant.
0: Mm-hmm. Efectivament. Bueno, pues, vull dir que... Entonces ells també tenien moltíssima il·lusió perquè, com comentava Elisa, Teatram ja sona, mm-hmm. I volen vindre, mm-hmm. Mm-hmm. I bueno, pues, les obres que veurem són 4 obres que n'hi ha molt boniques. El nom és, pues, crec que arrenquem en les hores...
2: Serenes. Sí, les hores serenes.
0: Les hores serenes. Després tenim el manual de la bona esposa i després entrem ja en les dues obres, aquestes dues al principal. I les altres dues, que és Mara Sade, que porta una companyia estupenda com les altres, i després la gran sorpresa d'enguany, ja per a nosaltres també, ha sigut que s'han presentat uns musicals estupendos, però estupendos i magnífics. I portem Vitelljust, que és uno des... haver pogut vindre un altre, mm-hmm. de la mateixa, que és el que comentàvem abans, haver pogut vindre un altre. Però hem triat este, no? I la veritat és que és algo que, per favor, que la gent vinga al teatre, perquè és que van a disfrutar.
2: Mm-hmm. Com dèiem, el 4 d'octubre és alçar el teló al Teatre Principal a les 7 de la vesprada, les hores serenes de Hachas Teatro. Aquesta companyia d'on ve, Adolfo?
0: Vale, m'has pres, no, sí, Hachas...
2: No passa res.
0: No, de Alcalá de Henares.
2: De Madrid, molt
0: de
2: bé.
0: De Alcalá de Henares, sí. Mm-hmm.
2: Molt bé.
0: Que sí, però sí. Hi ha dos pobles per així que no me recordo d'ells. No me preguntes.
2: No et preocupes, perquè lo important és anar a veure l'obra que proposa.
0: Estos són d'Alcalá de Henares. Uh-huh. I està... No, mira. No. No són d'Alcalá de Henares. Alcalá de Henares és la de... El manual de la bona esposa.
2: Ah, val. El taller de teatre Maru Jasp.
0: Maru Jasp. Estos no. Estos venen... Sí que sé que són d'Extremadura.
2: Mm-hmm.
0: Però és un poble que ara no...
2: No et preocupes. Jo és perquè abans Elisa deia, és que de tot l'estat han mostrat la disposició, sí, sí, de vindre al Coll a participar en Teatram, que com dic, la primera sessió serà el diumenge 4 d'octubre, sí. I altra que s'hem de gravar en l'agenda és el divendres 30 d'octubre amb el manual de la bona esposa en el Teatre Principal.
0: Exacte.
2: I després va més enllà, perquè en novembre i en desembre també tenim les altres dues cites en el Calderón.
0: Uh-huh. En novembre tenim la de Mara Sade, uh-huh. Pues són 28 actors en escena. O sea que,
2: molt bé, eh?
0: que claro, és un gran format i per això bueno, és que si no us l'haurem pogut veure, tenia que ser el Calderón, no? El Teatre Calderón. I ja acabem en el dia 12, el dia 12 de desembre, mm-hmm. acabem en Vitelljust, el musical que vos sorprendrà, igual que les altres obres. O sigui, vull dir que és que són per disfrutar-les, perquè són 4 obres que tenen una qualitat estupenda i un nivell magnífic. Uh-huh. I, a més, molt interessants, les 4. Uh-huh. A més, molt interessants.
2: En aquesta edició també hi haurà, que a mi m'encanta, aquesta interacció amb el públic quan s'acaba l'obra, que es podrà preguntar.
0: Sí, sí, sí. Sí, el que animem és, a més, jo voldria animar des d'ací al públic que pugui quedar-se, no? I que vulgui quedar-se, a que pregunte. No podem fer-ho molt llarg perquè els actors estan cansats, l'equip va anar-se'n, però sí que podem estar 20 minuts i si algú té curiositat de preguntar coses, pues que ho faça. Que ho faça, perquè és molt curiós i és molt interessant veure com es plantegen aquests projectes. Moltes voltes, comprens? Que tenen molt treball. És que són treballs tremendos. Mm-hmm. I més en el teatre amateur, que és gent que després de fer feina se va ensaiar. O sigui, al millor es passen 3 i 4 hores ensaiant després de 8 hores de fer feina.
2: Mm-hmm. No, deia que veus l'obra Elisa i tens l'oportunitat de preguntar-los per què això i este personatge diu allò. És una, no sé, una oportunitat ben bonica.
1: A veure, jo trobo que sí, sobretot perquè tinguem en compte que les 4 obres són absolutament diferents. Mm-hmm. Val? Tenim, per exemple, ese manual de la bona esposa, no? que ens parla d'aquest franquisme, però, a més, ho fa en un bon humor que escolta, que, i és un tema sí. dur, és un tema molt, molt dur, no? Però té ahí aquest puntet que jo crec que això va a fer que molta gent també pues, puga dir-nos i tal.
0: És una comèdia magnífica, clar. És una comèdia magnífica, molt, molt, molt ben, com ha dit Elisa, molt ben tratada en comèdia, una cosa que podria ser...
1: Un drama.
0: Perquè està clar, és una crítica a la dona franquista, a lo que el franquisme i la dictadura volien de la dona, comprens? Uh-huh. És una crítica a tot això ben que tenien que passar per la secció femenina, que la dona no podia tindre un compte en el banc, si no l'autoritzava. Bueno, pues tot això és el que es critica, no? En una clau d'humor molt, molt bé i molt divertit. O sigui que és una obra divertida, divertida.
1: Uh-huh. Jo... Beetlejuice, per exemple, sí. Completament diferent, però és musical, divertidíssim, superxulo per a tota la família, a més que ja és un clàssic, no?, aquesta primera pel·lícula, que tots anem a reconèixer, no?, quan vegem. Clar, vull dir, al final estem parlant de 4 hores completament, absolutament diferents per a gent molt... O sea, o molt igual, però al mateix temps molt diferent, no? Arriba a grans públics. De fet, a mi m'agrada... El teatre, algo estem fent bé, no? En el fet de que, per exemple, a l'Escola Municipal de Teatre cada dia s'apunta més gent. Mm-hmm. Però no sols a l'Escola Municipal, sinó als diferents grups que hi ha a tot el coll. Està movent-se eixa necessitat o eixe voler, no? Eixe voler participar-ne dins de lo que són les arts escèniques. Estem formant a eixes persones i clar, i també, evidentment, també a l'espectador. I després, per exemple, en Marat Sade, un clàssic com és, no?, el parlar d'eixe Marquès de Sade, d'eixes malalties mentals, també, eixa part política que té, algo així tan seriós i duro així, també, a més, 28 persones damunt de l'escenari. Jo l'únic que dic és que, a veure, això és molta feina, i sobretot d'ell, evidentment, sobretot, però... Quan estàvem mirant, no? A mi aquesta última selecció que Adolfo ens passa, és que disfrutàvem molt. Mm-hmm. És que ens ho hem passat bé. És una faena en la que t'ho passes bé, de veritat, que és que no ens cansa fer-la, perquè és que és magnífica. I la veritat és que t'agrada pensar que estàs triant per a que la resta de gent, claro, també ho passe igual de bé que estàs passant tu. I nosaltres ho veiem en una pantalla, sí, que quan te repens a l'escenari, uau, és que és completament diferent. Bueno, de veritat que és que ens ho hem passat molt bé, ho hem gaudit moltíssim, moltíssim, i tenim aquesta il·lusió, no?, de que vinga la gent,
0: claro,
1: i que també ho vegin.
0: És que mos sap mal que no vinguin, perquè de veres que s'ho passarien igual de bé que nosaltres, o millor, perquè és el que hem estat comentant. El vídeo pues, està bé, no?, però quan ja ho veus damunt...
2: En directe.
0: Claro, jo m'imagino aquesta gent... o sigui, porten uns equips, per exemple, el musical, el Beetlejuice, és que porten un equip tremendo.
1: És brutal.
0: Però tremendo. I dius, bueno, i com? I canten bé. I, bueno, ja el dic. És com si s'hagués ben el musical autèntic.
2: i les entrades en ticketalcoi.com o a la taquilla del Calderón ja poden comprar-les exactament i els preus que comentava Elisa. I també, per exemple, en Ticketalcoi jo he pogut veure el fullet amb les quatre obres, així que el nostre lluny ja pot començar a llegir, fullejar i agendar-se en l'agenda per a dir, este dia me'n vaig al teatre. I abans esmentàveu, no? La il·lusió que es fa a aquestes persones vindre al Coi és que vindre al Coi és cuna del teatre.
0: Clar.
2: I clar, no tots els dies es té l'oportunitat d'actuar en un escenari amb aquesta tradició que tenim a la nostra ciutat. És com vindre, no sé, a la Champions del teatre. Jo qualificaria així.
1: Jo crec que sí.
0: Sí, jo crec que Teatram és un... de, home, no, sempre hi haurà alguna vegada, no? Però vull dir, dels millors certàmens de teatre amateur que es fan en Espanya, en el país, indiscutiblement. I la gent, és que ho notes, o sigui, cada any se'n presenten més, cada any se'n presenten més, i al final, claro, és que no mos en cabe només que quatre, no?
1: Bueno, però estem entre Barça, Madrid i PSG. Jo crec que estem entre ahí, no? Vull dir, després cada uno que tria el que vulga, no? Però estem ahí, Barça, Madrid, PSG, Manchester, estem ahí, eh? Sí, sí.
2: Exacte. Per això és bonic anar a veure, perquè ja ens estan contant que si a través d'una pantalla els agrada moltíssim, doncs i que sigui a prop de l'actor i tot això en directe en el teatre o principal primer o en el Calderón, doncs serà gaudir a tope, no?
0: Sí, segur.
1: I després, una de les coses que estava comentant ara mateix Adolfo, no? També, no? El fet de que el Coi té aquesta tradició teatral i tal, però també tenim una cosa bona, pense jo, i és que també el nostre públic és públic que sap anar al teatre.
0: Sí.
1: El públic nostre, o sigui, el públic alcoià de teatre és un públic acostumat al teatre. I això també es veu. Mm. En la manera d'interactuar, perquè al final això és un feedback, vull dir, i cada obra, sent la mateixa obra, no és igual en tots els teatres ni tots els dies, perquè depèn moltíssim.
0: Claro.
1: A veure, aquest ambient, aquest retorn que tu el dona, aquest espectador, no? Aquest grup d'espectadors. I la veritat és que en el Coi això sí que ho tenim i la gent sap anar al teatre. I el que comença pues, acaba mimetitzant-se, no? Perquè com tot el món que està al seu voltant sí que ho sap. I estem també estem culturitzant o educant, no sé com dir-ho, no? A tota aquesta nova generació que comença a anar ara al teatre i acaba també enamorant-se d'aquest teatre perquè al final es tracta d'això. Al final es tracta simplement d'anar i gaudir d'un moment que és únic, perquè, ho torno a dir, sent la mateixa obra i en els mateixos actors i actrius no és igual cada dia, ni és igual en qualsevol altre lloc. I si volen vindre al Coi és per algo, i és perquè ja hi ha un, no sé, un arropament, no? Una estima que això també els arriba. 182 de tota Espanya. Ojo, eh?
0: Sí. Mm.
1: I cada any anem a més, perquè hem anat a augmentant, és que cap any hem anat a menys, o sigui, és que anem sumant. Jo crec que és un grandíssim èxit i ho tornem a posar en valor a Sonais des de aquesta comissió d'arts escèniques que presideix Adolfo precisament, no? Que fa 7 anys això es presenta i ara ja fa 6 anys que es materialitza. Ojo, Adolfo, és un gran èxit, eh?
0: Sí, jo estic content en aquest aspecte, molt content. Però, torno a repetir-ho, gràcies a l'apoyo que tinc de cultura i de tot l'Ajuntament.
2: Sí.
0: O sigui, vull dir, l'equip de cultura, per supost. Que és el que el fa, el que t'estimula i el fa continuar i treballar. Jo m'ho passo molt bé. Jo sempre dic...
2: Ho vius, és que se te nota.
0: Que en el teatre
2: m'ho
0: passo molt bé.
2: Sí.
0: Bueno, o sigui, que bé.
2: Pues els convidem a que acudisquen a Teatram. Recorde les dates. Diumenge 4 d'octubre a les 7 de la vesprada en el Teatre Principal. Hachas Teatro representarà Les Hores Serenes. El divendres 30 d'octubre també a les 7 de la vesprada en el Teatre Principal. El taller de teatre Maru Jasp representarà El Manual de la Buena Esposa. La següent cita del Teatram serà ja en el Calderón. El dissabte 28 de novembre també a les 7 de la vesprada Teatro de las Esquinas representarà Marat Sade. I per acabar aquest musical de Beetlejuice, que ens portarà Telón Aparte dissabte 12 de desembre, també a les 7 de la vesprada, al Teatre Calderón. I avui en Tragaluz hem volgut presentar-los tota aquesta proposta. Jo felicitar-vos, també que vos tinc així davant,
1: gràcies,
2: per aquest treball que heu fet, que ara veurem als escenaris, i donar-vos les gràcies per tot. Que vos vagi tot molt bé.
1: Gràcies a vosaltres, igualment.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Ens n'anem a publicitat i tornem amb el segon acte.
3: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
2: Escolten Radio Alcoy, som a Tragaluz, continuem amb més diàlegs dedicats al teatre. Seguim en Tragaluz i anem a parlar d'una nova etapa a l'Escola Municipal de Teatre i ara en sabran per què. Però primer salude als seus professors. Rosa Frag, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Quina alegria retrobar-nos així a l'estudi.
4: Sí, sí, sí, a mi em dona molta alegria estar així i res, en poquet comencem el curs.
2: Carlos Selles, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: També, com sempre, compartir així estudi i notícies, no?
5: Sí, sí, sí, molt bé, molt bé.
2: Et dic d'una nova etapa perquè l'Escola Municipal de Teatre ja pertany a l'empresa pública que té l'Ajuntament d'Alcoi, no? I heu iniciat aquesta etapa d'alguna manera, Carlos.
5: Sí, vam acabar en juny. El contracte que teníem en l'Ajuntament i ja la EMSA es va fer càrrec de l'escola municipal i res, es van presentar a un procés de selecció que va durar tot el mes de juliol i després ens van fer una entrevista personal i al final van eixir els resultats i Rosa va quedar la number one.
4: Hombre.
5: I res, ja hi estava jo després. I després sí que és cert que va quedar Rafa Segura, un xic d'ací d'Alcoi, que és actor també i escriptor de poesia.
4: Sí, sí, sí.
5: Es va presentar i company meu també de la ESAD en València.
4: Sí, sí.
5: I res, i va quedar tercer i també ens va fer molta il·lusió.
4: Molta, molta il·lusió perquè, bueno, si ell està ahí, sabem que és una persona molt preparada i una persona que escriu i que està en el Tirisiti, en l'equip del Tirisiti també, i seria magnífic. Ja sí. Quan en jubile...
5: Sí, estem contents perquè podem respirar des de l'escola i ja que podem donar-li continuïtat al projecte.
4: Exacte.
5: Que va encetar Rosa fa ja 11 anys?
4: Pues se farà 12 en guany.
2: Este és el curs número 12.
5: 12, sí. 12, mare meva.
2: I clar, coneixem-vos, ja ho teniu tot enllestit per a l'inici d'aquest curs?
4: Ahí estem, a punt, hem preparat ja totes les llistes. Volem dir que queden places, sobretot en el sector dels xicotius, o sigui, en els grups de 4 a 9 anys ens queden 6 places. No són moltes, però encara vos anime a que si n'hi ha algú...
5: Sí, queden 6 places en el grup del dimarts, que són els més xicotets,
4: sí.
5: I després queden 2 places en el grup del dijous.
4: Sí.
5: Que són els de 7, 8, algun de 9.
4: I en els adults pot ser que també tinguem alguna plaça.
5: Un parell de places.
4: Anime els xics, per favor, a que s'apunten.
5: Sí, això és una cridada als xics.
4: Necessitem figures masculines.
5: Sí, perquè és que és important en el teatre també tindre personatges masculins. Encara que les dones també poden interpretar personatges masculins. De fet, nosaltres el nostre llenguatge dona possibilitats de fer-ho així. Però no està de més sempre tindre els dos tipus d'energia.
2: I si volen inscriure's, què han de fer?
5: Han d'escriure un correu a emt@gmail.com i nosaltres allí ja els informarem
4: sí,
5: de tot.
4: Sí, els informem de tot, dels cursos i li enviem la prescripció perquè pugui apuntar-se.
5: De tota manera, si algú no s'aclareix pel que siga, també pot tocar a l'Ivan Cada
4: sí.
5: I allí li donaran
4: a l'Ivan Cada li donen
5: les dades.
4: Correu.
2: Sí. Clar, perquè estava pensant, ahir teniu la seu de l'escola, li vam quedar al cos.
4: Sí. Sí, treballem, que ho sapigueu tots, en el CADA, en la tercera planta, perquè de vegades m'he trobat amb gent que diu, ah, però on esteu?
5: Pues en la sala taller.
4: Estem en la sala taller de l'Ivan CADA, en la tercera planta. Uh-huh. I bé, tenim allí un espai molt solvent per poder treballar.
2: Molt bé. I què aneu a treballar? Perquè ja comenceu el dia 5 d'octubre les classes i, clar, sí, el primer trimestre ja entra ahí a tutti pleni.
5: Sí. De fet, ja estem treballant en els adults perquè el 13 de novembre...
2: Sí.
5: Finalment ens van seleccionar en el concurs de teatre Villa de Mislata. De 17 propostes en van seleccionar 10 i una d'elles era la nostra, l'obra de Un turista se suïcida de Sílvia Navarro Perramon, i que van fer en el principal, sí, a final de curs.
4: Sí, Premi Ciutat d'Alcoi de teatre.
5: 2018,
2: em sembla. 18.
5: Sí. I res, estem molt contents perquè se n'anem a Mislata i, clar, i ja està, estem preparant-ho perquè és imminent. Jo ja es dic als alumnes que no es relaxen, perquè això passa a vegades, que fas l'estrena i després dius, ai, que bé, així, no, ai, anem a... No, no, ja es dic que és un altre tipus de públic, perquè el públic del Coi és molt agraït, i res, a veure què passa, perquè potser guanyem algun premi.
4: Sí, bé, per a nosaltres és interessant que dintre de la proposta de l'escola hi hagi, d'alguna manera, visibilitzem l'escola fora del Coi, perquè jo penso que el treball transversal que fem així en el Coi ja ens hem donat a conèixer i ara pues, ens agradaria un poc projectar-se fora perquè es vegi la feina que es fa a l'escola.
5: Sí, crec que som els únics que anem de la província d'Alacant. La resta són de la província de València. He vist que n'hi ha pues, grups d'Aldaia, etc.
2: És una motivació per a l'alumnat, en aquest cas del grup d'adults, no?
5: Sí.
2: Aixafar un escenari que desconegut d'alguna manera.
5: Sí, sí, ells estan... Jo crec que encara no saben on van, però bueno, s'ho passarem molt bé. Tenen ganes, que és el més important, i es vegem motivats i motivades.
4: Sí, sí, no, estan ahí a tope.
5: Es tenim ahí a...
4: Estan a tope, a tope.
5: Perquè estem quedant passejar dimecres i dissabtes, i la veritat és que reunir tanta gent costa i mos ho estan posant molt fàcil.
2: Actuació el 13 de novembre, però abans també esmentaves, Rosa, aquests projectes de transversalitat que sí, també en teniu per aquest curs.
4: Sí, sí, per aquest any anem a treballar també amb la mostra de teatre escolar, participarà en el grup dels xiquets més majors, és de The Crew,
5: els adolescents,
4: que són els que estan ja a l'institut. I res, hem seleccionat una obra de teatre que es diu...
5: Nassos.
4: És una obra on d'alguna manera es critica amb comèdia pues, tot el tema del fascisme i es fa com una rememoració a l'època nazi i per això el títol. I es fa de manera còmica, amb comèdia, però bueno, és una bona crítica
5: als temps que corren en aquests moments.
4: En alguns llocs.
5: Sí, perquè utilitza un llenguatge que és el teatre èpic de Bertolt Brecht i per a aquest grup encara no ha treballat aquest tipus de llenguatge i ens pareixia molt interessant que des d'ahir, des d'aquesta perspectiva, s'endinsaren un poc en temes d'actualitat i que sapigueren un poc també com està el tema. I tot això ho representarem mitjançant màscares de nassos. El nas és la màscara més xicoteta que hi ha en el teatre. I en ells encara no havien fet un treball així tan rigorós.
4: No, han treballat màscara, sí, perquè l'any passat van fer un gran treball en això, però...
5: I està molt bé l'obra perquè fa un símil en el tema dels colors i simplement discrimina perquè un té el nas roig i l'altre té el nas blau. I aquesta absurdesa, després si l'extrapoles a la realitat, pots veure que tot el que està passant pues, és un poc un sense sentit, no? I això pel que fa
2: a la mostra de teatre, que serà en 2027, no?
5: Sí, el que passa és que ara...
2: I es posa a treballar.
4: Però este trimestre anem a començar a fer una aproximació. Ens agrada, d'alguna manera, abans d'entrar en el text i en el muntatge, fer tot un treball d'aproximació i d'improvisació perquè d'alguna manera s'entenga molt bé l'argument i es pillen bé els personatges. I aleshores, ara per Nadal, farem com una espècie d'aproximació al text i així també després, perquè si no després tampoc ens dona temps a començar després de Nadal a treballar la peça. I aleshores sí. comencem ja, i així també tenim la seguretat de que pel mes de març, que serà a finals de març quan es faci l'actuació, segurament ho tinguem enllestit.
5: I més transversalitat la farem també en el grup d'adults, perquè al mateix temps estem preparant per a participar en el microteatre del treball. Que ja està ahí també, és imminent. Nosaltres actuarem el 6 de novembre en els adults.
2: En la seu del treball, eh?
5: Sí, que això ja farem publicitat també per les xarxes socials. I això sí. perquè fa la transversalitat.
4: Sí, després també este grup d'adults treballarà, participaran en el Festival de la Negre de la Marina a Mariola, que està basat sobre la novel·la negra i sobre fets truculents i així misteriosos que han passat al coll. I aleshores es farà com una ruta i en diferents espais hi haurà una representació d'algun fet que ha passat al coll. I bueno, encara no hem entrat en el tema, encara no tenim el text, però en fi, anem a treballar sobre això. Començarem també en Nadal, perquè
5: a introduir-ho.
4: En febrer ja seria quan es farien les actuacions, aleshores pues, igualment anem a fer una aproximació al gènere del thriller, teatre negre i tot això.
5: Així que cada any peguem canya a algun grup, doncs enguany toca ja els més majorets i els adults. I res, els altres, els xiquets, farem treball de titelles en general i treball de màscares, com sempre. Perquè en el tema de les màscares, sempre, sobretot el primer trimestre, el que ens interessa és que pillen percepció de la part corporal, que treballen la part coral, no de cantar, sinó a nivell físic, perquè això el que fa és motivar l'escolta i el treball en grup. I és una bona forma de treballar la cohesió en este primer trimestre perquè puguem ja després abordar el que fem a partir del segon trimestre, que ja és enfocar l'obra de final de curs.
4: Sí, quan jo en els xicotets tenia pensat fer les aventures del Tirisiti.
5: Per què no quede?
4: Farem una lliure interpretació del personatge i en els xiquets en la titella s'inventaran les aventures del Tirisiti. Sí. Que serà un treball de creació en els més xicotets, o sigui que ja veurem el que és, però s'ho passarem molt bé.
5: I en Molière faran de Guinyol?
4: No. I en els de Molière, que són un grup que ja ha fet titelles de tija i tal, anem a treballar el Guinyol, que és una altra tècnica de la titella, i també farem un treball de creació perquè ells s'inventen les històries.
5: Vale. I és que clar, hi ha moltes coses.
2: Tenim molts projectes, clar que sí.
5: Venim carregats, comencem esta nova etapa. I després en Shakespeare i Lope de Vega, que són des de 9-10 fins a 11,
4: sí.
5: Ara treballarem tot el tema de màscares estes que comentava anteriorment. El que passa és que no vaig a desvetllar-ho perquè siga una sorpresa per final de curs, però ja estem treballant en el projecte perquè volem treballar la transversalitat també, però a nivell intern, o sigui, a nivell de grups. Perquè l'any passat vaig fer un projecte que Rosa em va recolzar, que es deia Polièdric, que era un tema de màscares i de moviment físic en llum negra, i tot això ho van treballar tres grups junts i va resultar molt bé. I aleshores ixa continuïtat volem seguir aplicant-la dins de l'escola. Però això ja ho farem a final de curs.
2: Estava pensant, tot aquest treball que heu dit que aneu a fer ara en els grups de Molière, en totes les edats, el 15, 16 i 17 de desembre estan les audicions, o les representacions, diguem-ne així, abans de tancar el trimestre, abans del Nadal?
5: Sí, les mostres, 15, 15, 16. Sí, a mi m'agrada dir-li mostro perquè, diguem que no és un treball acabat, pot ser que siga acabat, però és el resultat del treball que han estat fent fins ahir.
2: Eixe moment.
5: Sí, és a dir, n'hi ha cursos que poden arribar més lluny o n'hi ha cursos que poden arribar a estar, doncs es mostra el que tenim.
4: Sí, és una mostra, no podem dir que estem fent una producció tancada, estem sempre creixent i d'alguna manera l'únic que fem és mostrar fins on hem arribat, ja està.
5: Que està bé, perquè també l'alumnat descobreix tot el que ha après fins a aquest moment, és un primer contacte també en el públic, que també forma part de l'aprenentatge. I sí, seran dimarts 15, dimecres 16 i dijous 17.
2: Amb tot, jo recomano que a les xarxes socials, en Facebook, sí, sí, tenim una estrena, una novetat. Contanos-la.
4: Sí, tenim Facebook, ja teníem, ja ho sabeu, que busqueu
5: Escola Municipal Escola de Teatre,
4: com sona, Escola Municipal de Teatre d'Alcoi, i vos eixirem. I després, en Instagram, ens inaugurem... EMTA414. No em pregunteu per què, eh?
5: És
4: per
5: que ho favor. Va fer Rosa.
4: Perquè ho vaig fer jo i jo tinc un coneixement molt limitat i aleshores a vegades faig coses i no sé ni com les he fet. Però bueno, tenim un Instagram, EMTA414, o sigui, Escola Municipal de Teatre d'Alcoi, però soles les...
5: Les inicials.
4: Les inicials, i el 414 m'ho va dir Instagram. Jo dic, pues bueno.
5: Endavant.
2: Hi ha que seguir-los, aquests perfils, perquè ahir anireu donant informació... Sí. Actualització, per exemple, coneixerem més avant quan són els horaris d'aquestes mostres sí. de desembre, com vos ha anat en Mislata.
4: Sí, sí, sí, sí, sí. Per favor, a veure si guanyem algo, perquè és que donen premis i tot, eh?
5: Podríem fer hasta un directe d'ixos, perquè jo crec que això en Instagram poses directe o streaming, no sé com es diu.
4: Ah, bueno, investigaré. Sí. Investigaré, a veure com es fa.
2: Ha estat un plaer rebre-vos així de nou entre Galut i donar a conèixer esta nova etapa en la EMTA, que recorden que ara queden algunes places lliures. Si volen més informació, o estan interessats o interessades en inscriure's, jo recorde el correu electrònic EMTD d'Alcoi i després el nom d'Alcoi sencer en llatina @gmail.com, també molt fàcil, cridant a l'Ivam Cada i els donaran ahir tota la informació. L'Ivam Cada, en la tercera planta, on està l'Escola Municipal de Teatre i que avui ens han donat a conèixer com és l'inici i estos primers compassos, traduït en mesos, del curs 2026-2027 a l'EMTA. Algun punt final voleu esmentar?
5: Res, que moltes gràcies per fer-nos la entrevista una vegada més i que vos esperem a tots i totes perquè pugueu vindre a veure el treball que fem.
4: Allí estarem. I si voleu divertir-se, aprendre i créixer, pues ja sabeu, apunteu-se al teatre.
2: Anar a l'EMTA. Carlos Sellés, Rosa Frag, gràcies, que vaja bé.
5: Gràcies, adéu.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies per escoltar-nos. A gaudir en la cultura.
6: És la una. Las 12 en Canarias.
7: Sumar eleva la apuesta y complica el consenso que busca el gobierno para sacar adelante el decreto sobre vivienda que el martes irá al Consejo de Ministros. Tira y afloja a derecha e izquierda. Sumar y PSOE chocan por las medidas a adoptar. Y Óscar Puente la monta en redes dudando de la capacidad para resolver problemas en ese espacio político a la izquierda del PSOE.
6: Hora 14 en la SER. Con Javier Casal.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno trata de correr para, tras el desahucio de Mari Carmen, para aprobar en los próximos días el decreto de vivienda que lleva meses parado. Y lo último es que Junts ha confirmado a la SER acercamientos con el Ejecutivo para aprobar precisamente ese decreto. Es uno de los partidos, recordemos, junto a Podemos, clave para que esta medida salga adelante. José Coello, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, fuentes de Junts confirman acercamientos con el gobierno para negociar medidas en materia de vivienda y, según los independientes, el Ejecutivo estaría abierto a asumir alguna de sus propuestas que pasarían sobre todo por bonificaciones fiscales. Precisamente sobre Junts, que es una pata imprescindible para sacar cualquier medida de vivienda, ha hablado otro socio, Óscar Matute, de Bildu.
9: Los problemas se afrontan o se enquistan y nosotros estamos por afrontarlos, por enfrentarlos y por intentar buscarle soluciones. Y en esa mano tendida estamos y se la tendemos a todos, también a Junts, para hablar lo que haga falta, para buscar esos puntos de encuentro, esos mínimos comunes en los que podemos estar de acuerdo. Y lo mismo que a Junts, a las otras derechas. Por ejemplo, a la derecha vasca también.
8: Las propuestas de Junts en materia de vivienda, Casal, son muy parecidas, por cierto, a las del PNV y chocan con lo que defienden otros socios como Podemos e incluso Sumar.
7: A este decreto de vivienda y la presión de Sumar para que se expropie el piso en el que vivía Mari Carmen han elevado más si cabe la tensión en el seno del Ejecutivo en las últimas horas. Este es Urtasun esta mañana desde Barcelona.
10: Que el gobierno de España no puede tolerar que los fondos de inversión nos echen estos pulsos y que, por lo tanto, como ustedes saben, ayer dijimos que tenemos que estudiar la posibilidad de la expropiación de la vivienda de Mari Carmen y hoy hemos hecho una propuesta en este sentido.
7: Y, mientras tanto, esta mañana el ministro Óscar Puente ha pedido a los partidos a su izquierda que se pongan de acuerdo y que no vayan, y esto es literal, bajo 20 siglas para regalarle el gobierno a la ultraderecha. Lo dicho, Óscar Puente en un mensaje en X. Una de la tarde y dos minutos. Mientras, el relator de Naciones Unidas para la Vivienda ha asegurado que la jueza debería haber parado ayer el desahucio de Mari Carmen. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en una publicación en su red social Blue Sky, el relator especial de la ONU sobre vivienda critica que la ley española no proteja adecuadamente a las víctimas de desahucios. Cree que la jueza debería haber suspendido la expulsión de Mari Carmen de su casa para evitar un daño irreparable, asumiendo así las medidas cautelares que había solicitado el Comité de Derechos Sociales de la ONU. Y va más allá, cree que hay que paralizar todos los desahucios sin alternativa habitacional, además de prohibir que los grandes tenedores de vivienda puedan cambiar las condiciones de alquiler de una vivienda para expulsar a los inquilinos.
7: Es la última reacción a este desahucio que 24 horas después sigue provocando una cascada de reacciones políticas. Esta mañana Isabel Díaz Ayuso ha tratado este caso de Mari Carmen como un desahucio más, una idea similar a la que acaba de defender Cuca Gamarra, su compañera de partido, que hace suyas las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Gamarra, en un acto precisamente sobre ocupación organizado por el Partido Popular en Alcorcón.
12: Mari Carmen, como muy bien dice la presidenta, pone rostro ayer a una situación que es de mucha más gente y que por tanto nos tenemos que ocupar de todos ellos, ¿no? Las imágenes de Mari Carmen nos hacen ser conscientes a todos de que la vivienda tiene que ser una prioridad. Lo que no se puede hacer es lo que está haciendo Pedro Sánchez y el Partido Socialista, y es mirar hacia otro lado y al final que 8 años de gobierno sean un balance de cero, de un cero en política de vivienda.
7: Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha dicho que hay que sacar a gorrazos, y esto es literal, a los fondos buitre.
13: En España hay que sacar a gorrazos a los fondos buitre y a los fondos de inversión del mercado de la vivienda. Las viviendas están para vivir, no para que grandes empresas hagan negocios. Por tanto, hay que modificar la ley hasta donde haga falta y hay que dotarse de una fiscalidad que haga que el negocio de acaparar viviendas no sea rentable. Insisto, hay que sacarle, si hace falta, a gorrazos.
7: Todas estas reacciones las escuchamos a partir de las 2 en Hora 14.
6: Hora 14. Las noticias de la una.
7: Más cosas. Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El beneficio de las empresas españolas creció un 31% en el primer semestre del año pasado, según datos del Banco de España. Y crece especialmente el de las empresas del sector de la energía, que se están beneficiando de la subida del precio del petróleo. Jordi Fábrega.
15: Lo hemos ido viendo semana a semana durante estos meses, mientras las grandes empresas presentaban sus resultados del primer y segundo trimestre de este año. Y ahora lo constata la Central de Balances del Banco de España. En el primer semestre, los resultados de las compañías han mejorado un 30,9%. Ha aumentado su facturación y han aumentado, por tanto, también sus beneficios. Eso en general. Pero es que si vamos al detalle, vemos que esta mejora es casi exclusivamente para las compañías que se dedican al sector del refino y de la energía. En este sector, el incremento de beneficios es del 30%, mientras que en el resto de compañías también han mejorado, pero esa mejora es de poco más del 2%.
14: Además del exterior, Polonia admite que tiene listos programas de evacuación a gran escala por la amenaza de Rusia. Y de hecho ha dicho esperar que se intensifiquen los vuelos de aviones militares rusos sobre su territorio los próximos meses. Antonio Martín.
16: Sí, lo confirma el ministro del Interior de Polonia en una entrevista que acaba de publicar el principal periódico de ese país. Marcin Kierwiński detalla que hay planes de evacuación listos a nivel de municipios, de regiones y también de todo el país por la amenaza de Rusia. Algo que, por cierto, también ha confirmado que existe en Lituania el gobierno de esa nación báltica. De igual manera, da por hecho que aviones militares rusos van a aumentar sus vuelos por los espacios aéreos de países de la OTAN, entre ellos Polonia, y que Moscú después argumentará que han sido vuelos accidentales. Tanto ayer como hoy, aviones de la OTAN han tenido que despegar de aeródromos de Polonia por la intensidad de los ataques de Rusia contra Ucrania. Sumamos que los tres países bálticos han enviado además una carta a la Comisión Europea en la que le piden un respaldo financiero para aumentar la compra de defensas antidrones por la amenaza de Rusia. No.
17: Radio Alcoy. Cadena SER.
18: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 25 grados centígrados.
19: Notas necrológicas.
20: Ha fallecido a los 86 años doña Antonia Romero Hidalgo, natural de El Bonillo, Albacete, esposa de José Romero Leva. Los oficios de misa corpore insepulto tendrán lugar este jueves 24 de septiembre a las 19 horas en la capilla del tanatorio. La capilla está instalada en la sala número 2 del tanatorio Servisa, zona norte. Ha fallecido a los 91 años doña Pepa Miquel Ponsoda, natural de Benifato. Los oficios de misa corporis sepulto tendrán lugar este viernes 25 de septiembre a las 10 horas en la capilla del tanatorio. La capilla está instalada en la sala número 1 del tanatorio Servisa, zona norte.
19: Descansen en paz.
20: Y ahora te pregunto, pensando en cambiar de coche, en Automotor Dursan encontrarás una amplia selección para compra y renting de vehículos de ocasión y kilómetro cero de las mejores marcas. Todos cuentan con garantía propia, revisados y reacondicionados. Además, puedes entregar tu coche como parte del pago. Descubre todas sus ofertas en automotordursan.com.
1: Avui ens trobem a peu de l'obra dels blocs de vivendes de Sagrat Cor amb la regidora delegada d'Urbanisme, Vanessa Moltó. Moltíssimes gràcies, Vanessa. Què tal?
21: Molt bé, moltes gràcies per estar així amb vosaltres i poder-vos contar un poc pues, com van aquestes obres.
1: Sí, la situació de les obres també ens acompanya Germán Borrajo, que és el cap de l'obra. També li preguntarem en quin moment ens trobem. Germán, moltíssimes gràcies.
22: Hola, moltes gràcies a vosaltres.
1: Bueno, pues fetes les presentacions, anem a explicar, fer un resum, a veure com pot fer d'una manera concisa, Vanessa, com arribem a este punt, perquè això es va plantejar fa temps, han passat moltes coses, i què és el que podríem contar?
21: Moltes, la veritat és que no ha sigut senzill. Bueno, esta obra entra dintre del programa de rehabilitació de barris, que té per finalitat millorar l'eficiència energètica dels barris de la nostra ciutat. En el cas del Sagrat Cor, que és on estem parlant al final de rehabilitar 18 edificis, suposen 204 vivendes, de manera que puguem millorar tant l'envolvent tèrmica per a que la gent no pugui passar fred en hivern o massa calor en estiu, de millorar també l'eficiència energètica amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques, seran les primeres comunitats energètiques locals que tindrem en la ciutat, així com millorar pues, les carpinteries, finestres de tots els edificis. Al final del que es tracta és no només d'actuar en una obra d'un carrer, sinó de millorar la vida de les persones. Millorar la vida de les persones com millorant al final el confort que poden tindre en les seues cases. I també és una fórmula de lluita contra la pobresa energètica, en el sentit de que aquelles persones, independentment de recursos que puguen tindre, pues, puguen aprofitar les energies per a poder tindre i ser confort en les seues cases. Este programa ve finançat a través dels fons europeus, rebem un 84% a través de fons europeus, de 5 milions i mig d'euros que estan invertint-se així. Un altre 10% que serà la finançació que posarà l'Ajuntament i un 0,84% que és l'aportació que han fet els propis veïns, suposant al final que les seues cases revaloritzaran en al voltant uns 20.000 euros en totes les inversions que estan fent-se i suposant que l'eficiència energètica dels edificis augmentarà entre un 65% i un 70%.
1: Bueno, després d'este periple, Germán, en quin moment es trobem? Perquè ja veiem aquestes façanes que ja tenen un nou color, color verd, ja pot dir-se que està finalitzat, en quin moment es trobem?
22: Bueno, estem finalitzant els primers blocs que van a començar l'any passat. Ara mateixa, la primera fase, pràcticament la primera manzana, ja està pràcticament acabada, estem en els remats finals, per poder centrar-se més en la part de baix i continuar els treballs. Ara mateix ens queden 2-4 blocs en realitat que estan un poquit més retrasats, però bueno, estem concentrant-nos en rematar tota aquesta primera part per la comunitat dels veïns principalment.
1: Bueno, ha sigut un procés llarg, com comentava Vanessa, no? Com heu anat solventant els entrebancs que han sortit?
22: Bé, han hagut molts. La veritat és que un projecte es fa en una idea i després quan comences vas trobant coses que no estaven previstes, moltes coses que preveies fer-les d'una manera es compliquen i s'han d'actuar d'una altra manera, molt més complicada, molt més de temps, i això és un dels problemes que hem tingut sobretot, una previsió de plaç de finalització que no es no es pot complir perquè és inevitable que isquen coses no previstes, i en aquest cas pues, estem tenint moltes, perquè no oblidem que són molts veïns, són més de 200 veïns. És una actuació en teoria estàndard per a tots ells, però al final tu entres en una vivenda, uno s'ha canviat una carpinteria, s'ha modificat una cosa, i dins del que podem sí que estem adaptant-se a les necessitats de cada un d'ells, però realment és impossible, encara que tractem de fer-ho de la millor manera possible per a ells.
1: Perquè, Vanessa, n'hi ha uns plaços que complir, perquè això són unes ajudes que venen d'Europa, fons europeus, i Europa marca plaços, no? I ahí sí que tenim que posar-se les piles, no?
21: Sí, el plaç inicial que marcava Europa era juny d'enguany, el 30 de juny d'enguany, que de fet era el plaç que teníem per a poder fer aquesta actuació. A partir del 5 de juny es va publicar un decret que ens ampliava aquest plaç, i actualment l'empresa, pues, que en aquest tipus d'obres que tenen aquesta envergadura, com estàvem comentant des de la coordinació de l'obra, pues, sempre surgen coses que cal solventar. I bueno, la previsió que tenim ara és, abans de final d'any, que pugui acabar aquesta actuació, estarem dintre de plaç, i jo crec que el millor no és... que entenc les molèsties que pugui causar una obra, no? I evidentment quan antes l'acabem millor, però jo crec que més enllà dels plaços el que importarà és al final que el resultat siga l'esperat.
1: Sí, perquè hem vist alguna veïna que ha vingut així, ha aprofitat aquesta visita que hem fet a l'obra per consultar, per preguntar, perquè les obres, comentava Vanessa, són incòmodes per a tots, però al final el resultat valdrà la pena, no? Haurà valgut la pena, no? Com a expert, com a tècnic, Germán.
22: Sí, val la pena, i així ens ho comuniquen els propis veïns. Mos ho diuen, a banda de la problemàtica de la incomoditat de l'obra, ells estan contents perquè estan veient ja els resultats. Ja fa temps, encara que no estiga tota la façana terminada, ells estan veient que dins de casa tenen unes temperatures molt més còmodes, i estan notant, inclús molts veïns mos ho diuen, que no estan encenent l'aire, que... O sea, és a dir, sí que estan tenint ja els beneficis, i quan acabem més encara, con lo qual és una actuació que realment té molt bon, molt profit per a tots els veïns.
1: Molt bé, Vanessa, per a concloure.
21: Res, donar-vos les gràcies per estar ací, i això, pues, un poc que la finalitat d'aquesta actuació és, més enllà d'anar a una actuació en el carrer, tratar de millorar la vida de les persones. Este és el començament, perquè després continuarem amb la Font Dolça, i esperem, pues, que el resultat siga l'esperat per a tots.
1: Vanessa Motor, regidora delegada d'Arquitectura en aquest cas, i Germán Borrajo, cap d'obra. Moltíssimes gràcies als dos.
21: Gràcies a vosaltres.
22: Moltes gràcies.
1: Perfecte.
0: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
3: En els pròxims minuts en el programa Hoy por Hoy Alcoy anem a parlar d'un sector professional molt interessant, al mateix temps també pensem un prou desconegut i que tenen un mèrit molt gran. Pues parle dels agents comercials, és el Col·legi d'Agents Comercials d'Alcoy, perquè a més està en aquests dies en una fita molt important, estan celebrant el seu centenari, 100 anys de la seva fundació. I per això el que han fet així en Ràdio Alcoy és portar als estudis, tindre-los així a una representació del col·legi, i passen molt ràpidament a presentar al seu vicepresident, que és José Bercher. Bon dia, José, què tal,
5: bon
3: com estàs?
5: Molt bé,
3: un plaer tindre't així en els estudis. I ves molt ben acompanyat per un vocal, un dels vocals de la junta directiva, que és Vicent Ribes. Bon dia, Vicent.
23: Bon dia, Paco.
3: Molt bé, un plaer també que vingues i que mos teniu que contar moltes coses, perquè, a veure, estos dies són molt importants, esteu, a més, celebrant una exposició, però, bueno, a part de parlar de lo que és l'actualitat, volem saber el feteix, 100 anys, o sea, estem parlant d'un segle de vida. José, jo crec que representa, no?, per al COI, per al col·legi, el complir 100 anys.
5: Bueno,
2: Bueno, representa un orgull estar 100 anys en Alcoi i en agents comercials alcoians, venent els productes que s'han fet en Alcoi al redor de, del món i de, d'Espanya, i aquest orgull és una reivindicació professional del valor de l'agent comercial i del valor del Coi. És una memòria històrica, han estat 100 anys conjuntament.
3: Molt bé.
4: Penseu que en la centralització que tenim, pràcticament queden només 3 o 4 col·legis en tota Espanya que no són capital de província, però ahí estem els alcoians aguantant.
3: Ahí resistint, l'aldea Gala, que diu, bueno, asos ahí per damunt de tot. I a veure, i José, parlaves molt interessant, vaig estar en la roda de premsa de presentació dels actes del marquès del marquès de Sant Jordi.
2: Sí, t'explique.
3: Explica'm un poquet d'aquesta fundació.
2: El marquès de Sant Jordi va ser el promotor de la gent. Entonces ell era president de la Càmera de Comerç, va ser el promotor del Col·legi d'Agents Comercials d'Alcoi. La primera acta fundacional es va fer el 23 de juliol de 1926 i ahir es va constituir el Col·legi d'Alcoi.
3: Bueno.
2: Pensa que som primer que Alacant. A València és un primer que Alacant. Perquè havia en Alcoi unes ganes de vendre i entonces això es tenia que més o menys regular i fiscalitzar pel mig del Col·legi d'Agents i dels Agents Comercials. Este home, el marquès de Sant Jordi, va ser el que va fer el Collao, va ser el que va fer la Font Roja, els xalers de la Font Roja quan va ser alcalde del Coi perquè la gent, els funcionaris de l'Ajuntament se n'anaren en un puesto de vacacions. Va ser una gran persona i promotor del col·legi i dels negocis en aquell entonces del
3: Molt bé. I dins de tot el que va fer eixe acte fundacional, ara farà, per tant, juliol farà 2 mesos, 100 anys i 2 mesos.
2: Correcte,
3: ara
2: complint, sí, exactament. Sí.
3: Es diu pronte. A veure, i en eixe motiu, que jo crec que és un motiu molt important, heu organitzat una sèrie d'actes que vau donar a conèixer, però ara volem que els oients de Ràdio Alcoi es coneguen.
2: Han fet una exposició que van inaugurar l'exposició el 10 de setembre en l'Ajuntament d'Alcoi, en el Zaguán. Qualsevol alcoià pot anar en horari de visites a l'Ajuntament i veure els productes que en aquell entonces els agents comercials venien, perquè allà n'hi ha pots d'olives de fa 100 anys, textils de Carbonell i de Ferrantis de fa 100 anys, paper de bambú, coses de metal·lurgia. Estan tots els productes que els alcoians venien en aquell entonces fa 100 anys estan ahí representats. La gent que veu l'exposició es queda a mirar. Esta exposició és la primera activitat que farem del centenari, perquè després el dia 1 d'octubre farem el cierre de l'exposició. Aquesta exposició de fa 100 anys la fem conjuntament en el modernisme, perquè estiga conjuntament sí, modernisme i perquè va a la part, no?
3: Sí,
2: perquè la
3: són gent els mateixos anys,
2: correcto,
3: pràcticament.
2: Correcte, sí. Entonces, el dia 1 d'octubre farem la cloenda de l'exposició i farem un acte en la Mútua de Levante on donarem insígnies als col·legiats que porten més de 25 anys fent en el col·legi i després farem col·legiats d'honor a gent important o a gent que ha col·laborat molt en el col·legi o gent que ha estat molt ben relacionat industrials del Coi on estan molt ben relacionats en el col·legi del Coi.
3: Molt bé, on serà Vicent, que és un poc per añadir-nos algun dato d'este acte.
4: Sí, el com vos hem dit, el farem el 1 d'octubre en
3: Fundació,
4: en la Fundació, la de la Mútua de Levante, que si passeu a veure l'exposició en l'Ajuntament, creueu d'enfront i,
3: ja
4: i ho tindrem tot propet.
3: Molt bé, perfecte.
2: Està pensa molt que n'hi ha col·legiats que porten 44 anys de servici.
3: 44, imagina.
2: Que es diu molt pront, sí, sí, gent que té 70 anys i continua fent accions de venda.
3: Ostres, que bo, que bo. Caray, jo, dins de l'exposició, a part de lo que has comentat, aquests xicotius detalls, vam estar revisant-la, hi ha també unes maletes.
2: Sí, xulis, home,
3: la maleta és
2: la principal distintiu. Arma de la gent comercial. Nosaltres tenim un monument a l'avenida d'Espantat, sí, en front de Mercadona, un monument que és el de la gent comercial, on està l'home de traje en una maleta. Antes, antigament, les maletes es portava tot el mostrari textil, els pots d'olives, el paper, qualsevol cosa es portava a la maleta. I un representant, un viatjant, un agent comercial és la primera eina que tenia és la maleta on portava tots els productes.
3: Estaven forts, no? En aquella època tenia que estar fort.
4: No és com ara que tens que portar la tablet i, ara, i has d'ensenyar els vídeos, has d'ensenyar les demostracions, però bueno, en aquella època la maleta molt, era molt important. Sí.
3: Ha canviat molt, són maletes xulíssimes. Precisament, això és la següent pregunta que estava comentant Vicent. Com ha evolucionat? Perquè clar, 100 anys són molts anys, és una, tot un segle. Com han sigut aquests canvis?
2: El canvi ha sigut brutal. Jo he parlat amb gent, agent comercials molt major, que dia que feia els pedidos en Madrid, feia tots els pedidos, el dia següent s'anava a l'estafeta de correus, en una carta enviava a l'empresa els pedidos de cada client i l'home estirava dues setmanes o tres setmanes en Madrid o per Espanya. Avui en dia ha canviat moltíssim, portava en la maleta les mostres físiques i anava ensenyant-les personalment. Avui en dia ha canviat molt. Avui en dia el passen un pedido per WhatsApp. L'entrega té que ser immediata. Tu ensenyes mostraris en vídeo. Dius, descarrega't en la nube i veuràs tot el meu catàleg. Avui en dia ha canviat molt. Avui no cal portar mostres físiques. Nosaltres ara tenim eines com a vídeos, com a tablets, com a coses on es pot demostrar i ensenyar. De totes formes, el valor humà o el face to face,
3: cara a cara,
2: el donar la mà a un tio i mirar los ulls, això ajuda molt a la venda.
3: Això és importantíssim, això no ho substituirà, ara pararem del futur. Precisament un poc, Vicent,

0: mai porta, si portes una representació de portes, no agafes portes d'una altra,
1: claro,
0: d'una altra empresa.
1: Si és d'un sector, és d'una. Després sí que d'una altra cosa, però...
0: D'una altra cosa sí, però, vale, però intentes defensar sempre el teu client.
2: Gestiona una cartera de clients i promou acuerdos. Acuerdos són ventes, tanca ventes, fa cobros, fa la gestió perquè el negoci acabi bon fi.
1: Sí. Sou superimportants. Perquè això, perquè el que permet és deixar cara de dir, jo necessito això, això és el que necessites tu, tu compri, perfecte.
0: Internet ens ha donat moltes avantatges. Sí. El que passa és que a tu com a persona, quan entres a internet a buscar algo, trobes milions d'ofertes, milions de productes, i dir, no és el mateix que puguis veure 2 milions de productes que tinguis una persona en la que confies, en la que porta una trajectòria, que sap el que està venent, i pot ajudar-te i assessorar-te. Ese tracte de persona a persona jo trobo que no el perdrem mai.
1: Sí, dins del mare magnum este actual, pues vosaltres sou aquests guies, no?
2: Sí, perquè ajudem a la decisió de compra, perquè nosaltres ja ho han cribat tot, ja han mirat totes les possibilitats i ofertem al client el que pensem que el client necessita. I li ho donem fàcil i mastegat.
1: Mastegat, això és important. Ho hem comentat al principi, el 100 anys del col·legi d'agents comercials. A veure, el fet de ser col·legiats, per què? Perquè, Vicent, José, el que en digueu. A veure, què són els serveis que ofereix al seu
2: associat? És importantíssim. Primer, tens el respaldo legal del col·legi, perquè som una entitat professional. Després tens la deducció de tots els gastos que genera la professió, cotxe, internet, telèfon, tens el 100% dels gastos deducibles.
0: Tenim els taxistes i nosaltres crec que som els únics que ens podem deduir el 100% del cotxe.
1: És important. Compte.
2: Tenim una bolsa de treball, tenim obligacions legals, tenim una defensa professional, tenim segur de responsabilitat civil, tenim una formació contínua, tenim cursos d'agent comercial online. Per ser agent comercial t'has de tindre el curset fet, són 32 hores, però n'hi ha que fer-lo. Després també tenim un màster en la Universitat d'Alacant d'agent comercial. Està tot, ho tenim tot, tenim moltíssima informació del mercat i dels clients.
1: Exacte. Entre vosaltres també feu un networking, el fet d'estar ahí tots junts també vos ajuda. Pues mira, jo el passe... Jo ara he tingut així un client, doncs mira, te'l passe perquè així no tu pugues, no?
0: I negociacions en empreses grans, doncs per exemple, des de el col·legi, no actuem soles des del col·legi d'Alcoi, el col·legi d'Alcoi està integrat des de tota l'estructura de col·legis i ahir arribem a acords en companyies i en empreses i tenim uns descomptes en gasolina, en combustibles, en moltes coses que altres no tenen.
2: En segurs de vida, correcte.
1: També, per exemple, això també és important.
2: Tenim un contracte en Repsol, en Moeve, en
1: diferents empreses.
2: En les empreses grans. Tot això es fa perquè són 35.000 col·legiats en Espanya. En el coi són poquets, són 76, però, claro, tu agarres Madrid i són 5.000, agarres València i són 1.500, Barcelona troba que són 3.000. Entonces, claro, tots aquests col·legiats, quan el president nacional parla en la CEPSA, diu 35.000 targetes que te compraran gasoil a ti. Entonces, claro, aquell ens fa un descuento. El descuento, nosaltres tenim un descuento especial de gasoil per ser agent comercial, un descuento especial per el segur de vida, jo tinc el segur de vida en ells, tinc totes les targetes, tenim el telepass gratuït per l'autopista, tenim moltes avantatges, realment tenim moltes avantatges.
1: Molt bé. Ara que has dit el president dels col·legis comercials, què farà això, home?
2: El president ve a la cloenda del
1: el dia 1 d'octubre.
2: El dia 1, perquè donarà 2 medalles d'or de diamants a 2 persones que han estat vinculats al col·legi durant 44 anys. Uf. O més, han sigut presidents, secretaris, han sigut de tot en el col·legi i ha sigut un suport. Entonces van demanar que vinguera el president nacional i es donara com a mèrit, perquè aquestes persones encara estan en actiu i estan en el col·legi i en la Junta, donar la medalla d'or de diamantes a aquestes dues persones per la seva labor que han fet durant tota la vida en el col·legi de gestió comercial d'Alcoi.
1: Així a Alcoi tindrem això de president. Molt bé, molt bé. Això està genial. A veure, entrem un poquet ja en la recta final, a veure, perquè, bueno, l'última, abans de passar a la segona pregunta, el col·legi, la seu, la tenim molt a prop de la ràdio. Esteu ahí en Isabel la Catòlica,